0: millor tot.
1: És altament la música i de nostra Queen, l'Eleni Payol, per acabar aquests últims segons. Ja vam ser a actualitat informativa internacional en el Giro Plomondó.